0: ¿Cómo nos gusta cerrar hoy por hoy bien arriba? Está entrando ya Pepe Rubio para ponerle a este programa las 6 razones por lo que esto ha merecido la pena.
1: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
2: Vuelve el programa más visto de la televisión.
3: Es un programa para pasárselo bien.
2: Y líder absoluto.
4: No me extraña que ganéis.
2: Esta noche, Carlos Alsina y Rafa Latorre.
5: Me encanta.
2: El Hormiguero. Nueva temporada de lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
6: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
7: ¿Qué al año serían? Uno, dos...
6: Más de 2.400 euros.
7: ¡Ya me has descontado! Esta semana el aguacate a 0,99 la pieza.
6: Y el plátano de Canarias a 1,49 el kilo. Más info en Aldi.es. Aldi.
7: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
8: Hay cosas que no deberían alterar tu día. Ni ese momento al volante. Cuando un parabrisas recibe un impacto, no es solo la rotura en el cristal, es todo lo que supone. En Crystal Box reparamos o sustituimos tu luna rota ocupándonos de todo de principio a fin, para que tú te centres en seguir con tu día. Que nada rompa tu momento al volante. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: La vuelta al hogar más ligera con el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 9,25 € el kilo. Y la pechuga de pollo entera a un precio imbatible de 5,29 € el kilo. Hasta el 9 de septiembre.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpan el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
13: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
14: Volver a Europa.
15: Volver a levantar la copa.
16: Volver a Neptuno.
17: A Cibeles.
18: A Canaletas.
19: A la Plaza Nueva.
20: A la Plaza Mayor.
21: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
22: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
23: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
22: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
1: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
0: Y con Pepe Rubio. Buenos días, Pepe.
24: Buenos días.
0: Buenas tardes ya. 6 razones por las que este programa ha merecido la pena.
24: Pues para muchos padres hoy, la primera razón, el verano se hace largo, es que los niños vuelven al cole.
25: Sí, por ver a los amigos y estar con ellos, patio y tal, pero por una parte, pues, a ver, es un poco rollo, pero bueno, está guay también volver al cole.
24: Bueno, por cierto, ¿cómo le contarías tú a esta niña cuál es el precio de venta del ático de la Comunidad de Madrid, que al final no es, será para Ayuso, ¿no?
0: Me costaría.
24: Pues sería algo así como 6-7.
26: 6,7 millones de euros es el precio de venta del piso que compró la Comunidad de Madrid de Tapadillo, supuestamente para oficinas, bueno, para
0: six,
26: Ayuso.
0: 6-7.
24: Sí, el titular se da más rápido. La segunda razón, que Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales del País, nos explique por qué la ultraderecha ha arrasado en las elecciones de Sajonia-Anhalt.
27: Porque hay una ola de insatisfacción, malestar e ira gigantesca en las sociedades occidentales que aflora, y este es la nueva réplica de un mismo terremoto. ¿Por qué? Porque a mi juicio todos los demás han sido identificados con el sistema y estas fuerzas han sido capaces de presentarse como la única verdadera alternativa a un sistema.
24: Bueno, por cierto, esto es una cosa muy seria, pero cada vez que escuchaba esta mañana decir Sajonia-Anhalt, sí, me recordaba un humorista.
0: Anhalt. Sí. No te creas que no lo he pensado yo también.
24: Sí, pero ya
0: menos
24: vamos.
0: Mal que se tenía que decir y se ha dicho.
24: Y bueno, y no ha sido cosa menor, en la tercera razón, la princesa Leonor está viviendo su primer día de universidad en la Universidad Carlos III y ha sido uno de los motivos por que ha merecido la pena escuchar este programa, ha sido la viñeta que ha hecho sobre este día, este momento, Severino Donate.
28: Corre a trompicones por el futuro, brinca los años de dos en dos y llega hasta el día en que, cerca del final de la carrera, tomando unas cañas con su gente, recuerden momentos felices y hablen del incierto mercado laboral que les espera. Y ella, ¿qué dirá entonces? ¿Que quiere ser reina?
24: Pues eso, que no puedo decir otra cosa. Y cuarta razón, la perla que nos ha dejado Lola Quintero. ¿Cuándo nos vamos a enterar los hombres que la regla, de lo que es la regla de las mujeres?
2: Me gusta que haya hombres en la conversación para que escuchen y para que, bueno, tengan su perspectiva, ¿no? Pero sobre todo para que escuchen. Cuando mencionas este tema, lo primero que me viene a la cabeza es que hay hombres que piensan que cada día 28 del mes nos viene la regla. O sea, ¿cómo es? Es como si fuese no la nómina,
24: ser,
2: por ejemplo.
24: No puede
2: o sea,
24: ser. Quinta razón, Fernando Trueba, ¿qué es para él la música?
3: Y la música es el único esperanto que ha triunfado. Y los músicos lo saben. Tú juntas a dos músicos de dos países muy distintos que no saben una palabra de la lengua del otro.
4: Pero van a dialogar a través.
3: Y a la media hora están los dos tocando y mirándose y riéndose y dice, parece que son... que han crecido en el mismo barrio.
4: Ha sido preciosa esa reflexión, ¿eh?
24: Sí, y la última razón, si no te han gustado las cinco anteriores, pues cambia de vida.
5: Buenos días. Pues esta mañana cuando me he despertado he pensado que quiero llevar otra vida diferente, que quiero dejar la ciudad y vivir en el campo, porque es lo que mi naturaleza.
24: Y si quieres que participe en este programa como este oyente, pues ya sabe al teléfono que tiene que llamar.
4: 638-3466. Nos ha quedado un pelín ortopédico esto. 638-3466. Sí, nos quedaba así un poco como... Pero bueno, oye, que cambiar de vida, pues sí, nos gustan los oyentes valientes. Muchas gracias por acompañarnos un día más y mañana nos volvemos a encontrar a las 6:05 en Canarias, aquí en Hoy por Hoy.
1: Hoy por Hoy. Aymar Pretos.
6: Radio Alcoy. Cadena SER.
16: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
17: 34 grados centígrados.
18: Nota necrológica.
19: Tanatorio Sant Jordi informa. Ha fallecido a los 66 años de edad Fede Cebrià Montparler, antiguo trabajador de Bankia y antiguo miembro de la fila Alcodianos. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Sant Jordi, en la zona norte, en la calle Roís de Corella, número 14.
18: Descanse en paz.
6: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
29: Molt bon dia, com estan? Com sempre, una alegria saludar-los. Són les 12:22 hores, és dilluns 7 de setembre, punt de partida del nostre programa, que ens conduirà fins a les 2 del migdia amb diversos diàlegs. El primer serà l'entrevista que Lucía Gadea li fa a l'alcalde d'Alcoi, Antonio Francés. També coneixeran els capitans Cristià i Moro de les festes d'Ibi, que estan a punt de fer deixar entrada a la Vila Juguetera. Serà al final d'aquesta setmana, així que en aquest avantsala sabran com estan preparant-se per aquesta fita important i històrica. També tindrem afina amb les cartes del tarot, tot i que avui la secció serà amb un horari més reduït, serà a partir de la 1:30 més o menys, i cap a les 2:45, el moment per a vostès també per als oients, per a Suya és la ràdio. Així que, sense més, anem allà. Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy. En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.
30: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
7: Bon dia. Toni Francés, moltíssimes gràcies per acollir-nos al despatx d'alcaldia.
8: Gràcies a Ràdio Alcoi i molt bon dia a totes i tots.
7: Bueno, primer que tot, moltes gràcies per concedir-nos este temps. Avui ens acompanya, ja ho hem dit, Toni Francés, alcalde d'Alcoi des de l'any 2011. És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, professor, consultor i ja graduat també en Dret. Ha estat molts anys, 15, acumula com a al capdavant del consistori alcoià com a alcalde, havent liderat una de les etapes democràtiques més longeves de la ciutat. A més, ha estat diputat provincial, president del Consorci de les Comarques Centrals i vicepresident de la Red de la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació en Espanya. Recentment ens ha anunciat que no es presentarà a la reelecció com a alcalde en 2027 i tanca així un cicle històric per al socialisme alcoià. Anem a parlar amb Toni Francés, anem a repassar la seva trajectòria, les grans fites d'estos anys i la seva visió de futur per al COI. Alcalde, primer que res, anem a fer aquest balanç, aquesta mirada al passat, anem a 2011. Quan va accedir a l'alcaldia, en un moment econòmic i social complicat després d'una crisi, la de 2008, com recorda aquests primers dies al capdavant de l'Ajuntament?
8: Pues, dies molt complicats, perquè estàvem en una situació, com bé dies, social i econòmica molt difícil, en plena crisi, com a conseqüència d'aquesta crisi de la rajola i financera que va assolar tot el món, que va afectar i va generar una crisi econòmica mundial i que el COI es va patir especialment econòmicament perquè juntament a aquesta crisi i la gestió del Partit Popular va fer que l'Ajuntament estava absolutament arruïnat. Arruïnat vol dir que teníem un endeutament de més del 100%, que devíem més de 9 milions d'euros als proveïdors, que ningú volia treballar per l'Ajuntament perquè l'Ajuntament no pagava i per tant no teníem a ningú que ens arreglara ni ens subministrara res perquè ningú es fiava de l'Ajuntament del Partit Popular. I també una crisi social per uns nivells d'atur com no s'havien conegut des dels anys 80 a la ciutat d'Alcoi. En el moviment del 15M acampat a les portes de l'Ajuntament hi ha moltíssims problemes. I per tant, ahir vam tindre que fer una política on van prioritzar, jo crec que això va marcar ja totes les meves legislatures, no? Va marcar primer que res n'hi ha que resoldre els problemes que viu dia a dia la ciutadania. Els problemes més greus n'hi ha que atendre a les famílies que estiguen en risc d'exclusió social, n'hi ha que prioritzar els serveis públics i n'hi ha que gestionar correctament els recursos de l'Ajuntament, que són de totes i tots. Jo crec que són d'aixes lliçons, no? Que a més només començar, que eixe colp, no? Que pegues quan accedeixes a un Ajuntament sense saber quina era la situació real que teníem i que ja et canvia i et marca per a tota la vida.
7: Bueno, han passat 15 anys des d'aquell 2011 i trobem una ciutat transformada, una transformació urbana i social. Qui diria o quins diria que han sigut aquests assoliments, aquests reptes aconseguits? De què ser més orgullós l'alcalde?
8: Bueno, la veritat és que després d'aquests 15 anys i de tot l'esforç col·lectiu que ha fet la ciutat d'Alcoi en aquest procés de transformació, n'hi ha moltes coses, si m'ho permetiu, no? De les quals estic raonablement satisfet. No? I també hi ha reptes, que també després tenim ocasió de parlar-ho, que es queden per davant. No? Però sobretot, el que comentava, no? El fet de que l'alcoià, l'alcoiana, les persones, els ciutadans, estiguin al centre de les polítiques municipals des de tots els aspectes. No? Jo sempre comento que un dels projectes que més motivat, no? I que estic més satisfet és tot el que hem fet, no? de ciutats amigues de la infància, de les polítiques d'infància i de ciutat amiga de les persones majors, no? Perquè és el missatge i les polítiques que acompanyen a aquestes paraules i les accions concretes de dir que Alcoi és una ciutat que protegeix, que cuida, que mima, que es preocupa pels seus ciutadans des d'abans de nàixer i tenim polítiques, programes en polítiques socials que ja es preocupen i acompanyen els pares i les mares abans de néixer el seu xiquet i xiqueta i que l'acompanya durant al llarg de tota la seva vida en polítiques en les que demostrem, no?, que es preocupem per la ciutadania, es preocupem per les persones, pel seu desenvolupament i la seva qualitat de vida a la ciutat d'Alcoi. Però també es demostra fent una ciutat més accessible, pacificant el trànsit i fer-la més humana, fer-la perquè les persones puguen conviure, puguen compartir, puguen socialitzar, puguen fer ciutat. Es demostren les polítiques d'ocupació, comentava els nivells d'atur que teníem en 2011, ara és menys de la meitat en dades de contratació més altes dels últims 15 anys. Mai havia vingut tanta gent treballant al COI. Per cert, un bulo, no?, d'estos que el paper utilitza habitualment, que diu, no, però és que les dades de la Seguretat Social és de gent del COI que està treballant en altres ciutats. Mentira. Les dades de la Seguretat Social que dona cada mes són de centres de treball de la ciutat d'Alcoi. Per tant, sí que és possible que siga de gent que ve a Alcoi a treballar, però no d'alcoians que viuen fora, que compten en les ciutats en les que estan treballant, perquè el que compta és el centre de treball i no l'origen de la persona que està treballant. Pues ara treballen més gent en Alcoi que mai i menys atur que mai. Hem reduït el nombre de famílies en risc d'exclusió social. Som la ciutat de la Comunitat Valenciana, de la província d'Alacant, la que menys famílies en risc d'exclusió social, per tant, la més igualitària, la més justa i una de les més baixes de tota la Comunitat Valenciana. Eixe creixement del benestar dels alcoians i alcoianes és conseqüència d'unes polítiques en les que es prioritza a les persones. Jo recordo així quan l'important era que Ortiz fera negocis a costa de la ciutat d'Alcoi o que altres empresaris vingueren a saquejar la ciutat d'Alcoi en aquesta política de la rajola, d'urbanitzar tot, de vendre Alcoi a qualsevol que volguera aprofitar els recursos que tenim, no? Front a aquesta política del Partit Popular, que podria tornar perquè els hereus estan ahí, com el portaveu del Partit Popular, front a aquesta política està la política de la ciutadania, de les persones, de prioritzar el que realment és important, que és el benestar i el futur de totes i tots.
7: Sí, però, alcalde, justament són aquestes polítiques socials, sobretot les que s'han produït des de l'estat d'Espanya, aquesta acollida d'immigrants o, per exemple, l'urbanisme, no?, en aquesta peatonalització, carril bici, el que més crític és o el que ha tret a la gent al carrer. Quin és el missatge que no s'ha entès?
8: Bueno, no és que no s'hagi entès el missatge, és que n'hi ha canvis que requereixen d'un temps, un temps per a que la gent les accepti i les assumisca com a propis, no? Tots, ciutadans, totes les persones, tenim una tendència a fer el que sempre hem fet, no? I quan s'acostumem a viure en la ciutat d'una manera determinada, fer canvis sempre mos provoca, no?, algunes reticències, no?, i és la natura humana, no?, la naturalesa humana. En el cas dels processos de peatonalització, jo crec que ara ningú està en desacord en que hàgim ampliat les voreres, en les que hàgim recuperat espais públics, que hàgim recuperat zones per a la ciutat, per als ciutadans, al COI, que hàgim restringit, no?, l'ús del vehicle, perquè això suposa una qualitat de vida i una millors condicions per a totes i per a tots. Però quan tu estàs acostumat sempre, pues, a passar per un determinat carrer, a desplaçar-te en el teu vehicle, canviar això sempre costa i és normal i crea reticències. I el que comentaves, per exemple, en el tema del procés d'acollida d'immigrants, és que ahir vivim una època en la que el bulo, la mentida i el populisme està fent molt de mal, està danyant la convivència al nostre país, i ho estem veient estos dies. Clar, quan tu li dius a la gent que el procés de regularització suposa reconèixer aquelles persones que ja estan en el nostre país, que estan treballant però en l'economia submergida i per tant que no estan cotitzant, que no estan pagant impostos, que no estan contribuint a sostindre el nostre país perquè no poden, perquè no els deixem, mentre que hi ha una demanda de mà d'obra per part de les nostres empreses, doncs dius, i si ja estan així, si estan convivint, si estan integrant-se en el nostre país, en les nostres ciutats, si estan treballant, per què no han de fer-ho legalment? En tots els drets i en totes les obligacions que suposa aquest procés de regularització. Clar, és que en Alcoi han quedat obres desertes perquè no tenim mà d'obra. És que quan vas a una fàbrica, el primer que et diuen és que no troben operaris per a treballar en les fàbriques. És que necessitem aquesta mà d'obra. Però no només...

0: d'Alacant i anem a ampliar la visió. Quina importància té per a una ciutat com Alcoi liderar aquest teixit de les aliances entre els municipis d'interior? Perquè n'hi ha problemes com, per exemple, el desenvolupament industrial, sol industrial, que podrien tindre solució o estos mateixos problemes socials?
1: Sí, n'hi ha molts reptes que compartim i per això té sentit el Consorci de Comarques Centrals. Però quina utilitat té, que podríem preguntar, i així en el salt de plenos alguna volta s'ha discutit. Doncs pues mira, des que van constituir, van recuperar el Consorci Comarques Centrals, un dels objectius prioritaris que em vaig marcar jo com a president va ser les obres del tren Alcoi-Xàtiva. I són moltíssimes les reunions, pues més de 6, que van fer l'alcalde de Xàtiva, l'alcalde d'Ontinyent i jo mateixa al Ministeri en diferents governs. El 2011 governava el Partit Popular a Espanya durant 8 anys que va governar Rajoy, infructuosament, i després en el govern de Pedro Sánchez per exigir, per demanar que es complira aquest deute històric que teníem en les nostres comarques. I avui les obres del tren Alcoi-Xàtiva estan molt avançades i l'any que ve van a ser una realitat. Això és gràcies a l'empeny, al treball, a la constància d'Alcoi, de tota la societat, però també units en totes les comarques centrals valencianes que hem fet força perquè això sigui una realitat.
0: Anem a aquesta política de proximitat. Què és el que més li ha sorprès a l'alcalde, per a bé o per a mal, d'aquesta realitat de gestionar el dia a dia en una ciutat?
1: Bueno, sempre el que més sorprèn és, pues, evidentment, quan un és alcalde i coneix tota la teua ciutat, que no n'hi ha hores ni han dies en el que puguis desconnectar, no, de la realitat de la teua ciutat. Quan un és alcalde, viu i treballa com a alcalde 365 dies a l'any, 24 hores al dia. No? I això també dona una visió i un coneixement de la ciutat, el poder parlar directament amb la gent que està allà en els seus problemes. El també intentar transmetre que quan un veí et tallat un problema no vol dir que no el conegues i que no el valores, sinó també que tens que explicar moltes vegades que evidentment no tenim recursos per resoldre tots els problemes que té la ciutat en cada moment, no? I que n'hi ha que anar prioritzant i que no podem donar una resposta tot lo ràpida que els ciutadans demanen de forma lògica i raonable, no? Entonces sempre n'hi ha que fer aquesta part, no, d'escolta activa, però també de pedagogia, d'intentar que tots entenguem pues, lo important que és prioritzar. Per això també és important projectes que hem impulsat com els pressupostos participatius, que és una xicoteta part del nostre pressupost, però és dir a la ciutadania, pues, ajuda'm tu també a prioritzar, a decidir, a cogovernar, entre tots, veure què prioritzem, perquè són moltes necessitats que té una ciutat i els recursos són limitats, no? Però aquesta implicació de la ciutadania, i de fet som una de les ciutats on més participa, on més vota la gent i més proposa en els processos de pressupostos participatius i també de la infància, no? Però l'anar buscant aquesta xarxa, aquesta relació directa amb el ciutadà, jo crec que és el més apassionant i el més gratificant que dona la política local i que no és comparable a cap altre àmbit de gestió política.
0: I el que no? El que no li agrada de la política?
1: Bueno, de la política el que no m'agrada és la marrulleria, és la part lletja, no? de la política, els bulos, les mentides, els atacs personals, que això abans estava fora de l'àmbit local, no? I ho veiem en altres àmbits, però que des de fa anys ja va entrat ja ha contaminat, no, tota la política en tots els àmbits, no? Entonces, aquest joc brut és el que no m'agrada i malauradament està molt present a la ciutat d'Alcoi.
0: Bueno, anem a l'actualitat i aquest anunci que va fer de no reelecció, que seria ja el present. Aquest anunci que es va produir al juliol de 2026, fa molt poquet, va anunciar que no serà candidat a les eleccions municipals de 2027. Per què considera que aquest era el moment idoni per fer aquest pas endavant?
1: Bueno, és una decisió meditada, reflexionada, parlada, no, en molta gent, i sempre ho he dit, de quan era el moment, no? Sempre és difícil, no? Quan uno és alcalde i té la majoria i el recolzament majoritari de la seva ciutadania, com vas tindre jo en les

0: últimes eleccions, saber quan és el moment de pegar i se passa al costat, no? Però, com tu dius, finalitzaré aquesta legislatura en 16 anys com a alcalde d'Alcoi, en un període de progrés, de millora, de transformació de la ciutat d'Alcoi molt important, en el que hem pogut millorar moltíssim la nostra ciutat, en la que ha millorat en tots els seus aspectes socials, econòmics, laborals, culturals, esportius, tot, aspectes que n'hi ha que dir, podria haver millorat millor, més, sí, sempre, però bueno, ahí està el balanç, no? Ahí estan els resultats. I per tant, jo tenia clar, i quan vaig entrar en política és un dels objectius que em vaig marcar, i és jo he de donar pas en un moment en el que el meu partit estigui governant, en el que el meu partit tinga la confiança majoritària de la ciutadania, i en un moment també en el que hi hagi garanties de que aquesta majoria va continuar, i per tant que doni pas per a que, si els alcoyans i alcoyanes així ho volen, però jo crec que és el que va passar, n'hi ha un relleu en el que un socialista li dona pas a un altre o a un altre socialista. I aquestes circumstàncies es donen a Alcoi. És un moment en el que podem treure pit del que hem fet, podem estar orgullosos, i estem orgullosos socialistes, del que hem fet durant aquests 16 anys que farem a la ciutat d'Alcoi, i per tant és un moment en què en una persona com Lorena Zamorano tenim garanties també de que aquest projecte renovat, actualitzat, modificat, adaptat, perquè ja ara li correspon liderar aquest nou projecte, però amb garanties de que el Partit Socialista va continuar liderant el projecte d'Alcoi, i per tant que aquesta transformació, aquest canvi, aquesta millora de la ciutat d'Alcoi va continuar.
1: I quines són aquestes qualitats que veu que té Lorena Zamorano com a per a prendre aquest relleu?
0: Bueno, primer, és una persona que conec bé perquè va començar amb mi a gestionar en 2011 en Alcoi, ha sigut sempre una peça fonamental del meu govern, i per tant coneix, entén i té la visió del que Alcoi necessita, i la capacitat de treball per a dur endavant les polítiques necessàries. Una persona que ho ha demostrat, no? Té una capacitat de lideratge, és una dona també, que jo crec que també és un valor en estos moments, i jo crec que reuneix totes les condicions per a ser una gran alcaldessa.
1: Comentava que encara ens queda per acabar esta legislatura. Quan l'acabe, quina és aquest projecte, aquesta carpeta, aquest projecte prioritari que encara està obsessionat i no s'ha deixat tancat?
0: Bueno, n'hi ha moltes qüestions. Una, sens dubte, és el sòl industrial, que és absolutament necessari per a la nostra ciutat, la creació d'un sòl industrial que doni resposta a les necessitats que té la ciutat, i que doni resposta també a la demanda d'empreses que vinguin de fora, no? I jo crec que és un projecte complicat el que n'hi ha ara damunt de la taula, i tots ho sabem, i no sabem a dia d'avui si és viable o no, però jo crec que Alcoi mereix almenys que s'explore, que s'estudie, i que si és viable que pugui anar endavant.
1: Anem amb el futur i també el pla més personal de Toni Francesc. Quins són els majors reptes al qual s'enfronta la ciutat en la pròxima dècada per a retenir el talent jove i potenciar l'economia?
0: Bueno, això estem fent-ho. Alcoi és la ciutat de la província d'Alacant que té el percentatge de titulats superiors, doctorats i graduats més alt de la província d'Alacant, empadronats, vivint a Alcoi, no que vinguin a estudiar, sinó que viuen i es queden en Alcoi. Per tant, estem retenint aquest talent, estem creant empreses altament innovadores i transformant les que tenim. Però què més tenim que fer? Necessitem aquest projecte d'ampliació del campus d'Alcoi, que és fonamental per al creixement i el futur de la nostra ciutat, i no morir d'èxit. És la setmana que ve, una setmana ja, s'inicia el curs acadèmic de la universitat, i amb més de 3.000 alumnes, el creixement és espectacular, i amb molta més capacitat de créixer, no? I això té que anar acompanyat de noves infraestructures i nous espais per a donar resposta a aquesta alta demanda que tenim, perquè som un campus molt, molt atractiu. Necessitem, evidentment, per acompanyar això, resoldre el problema de l'habitatge, que és un problema que tenim a nivell nacional, no és un problema només local, però que evidentment ens afecta al COI. Avui en dia costa i és difícil trobar un habitatge de lloguer o de compra a la ciutat d'Alcoi, i hem d'ampliar aquest parc, tant el públic com el privat, d'habitatge, i necessitem, el que havíem comentat també, el sòl industrial per a tindre aquest talent, que aquest talent es pugui quedar en Alcoi, residint en Alcoi, adquirint o llogant un habitatge, que és fonamental, i també espais per a que les nostres indústries puguin créixer.
1: Quin paper té Rodes en tota aquesta estructura?
0: Pues té un paper vertebrador, un paper dinamitzador, un paper també de retenció i de creació d'aquest talent i d'aquesta simbiosi i aquesta relació amb el nostre teixit empresarial, perquè les empreses o estan dins d'un procés de transformació digital en el que incorporen la robòtica, la intel·ligència artificial, la digitalització en els seus processos productius, o no van a poder competir en el món. Per tant, Rodes és aquesta palanca, no? Aquesta ferramenta per acompanyar aquest canvi en el nostre teixit productiu.
1: Quines són les lliçons que ha après Toni Francesc com a alcalde? Si poguera tornar enrere a l'any 2011, amb tot el que sap ara, què canviaria o quin consell donaria al alcalde d'aleshores per a no caure en algun error?
0: Pues mira, evidentment que hem comès errors durant aquests anys, però jo sempre, tots, i sobretot ja quan tens una edat, no? Com és el meu cas, que ja tinc 50 anys, i reflexiones, no? de que ha sigut les teves decisions, la teva vida, sempre dius, i si haguera canviat aquesta decisió, no? O aquest error no l'haguera comès, no? Però al final també quan tens una edat, i així en política passa igual, dius, els errors i els encerts m'han dut fins així. I on estic i com estic i on està el COI i com està el COI, podem estar satisfets. Per tant, jo crec que els errors ens ensenyen i ens serveix per aprendre i per a intentar no tornar a cometre-los, i essencial reforça les nostres polítiques. Per tant, jo crec que cadascú ha d'assumir i ha de tindre els seus errors i els seus encerts. Lo important al final és el balanç. El balanç és positiu, pues assumisc els errors i reconec també els encerts, però estem en un moment i en una posició en la que podem estar contents.
1: Estos dies ha estat de viatge internacional també en Xina, no?
0: Sí, hem estat en un programa en què hem anat 20 alcaldes, una vintena d'alcaldes de tota Espanya i de tots els partits polítics per a conèixer, primer per a mantenir aquesta relació directa amb ciutats xines, que allí les ciutats són com microestats, no? En una capacitat de decisió i unes competències que res té a veure en el que hi ha en Europa, no? Però en la que és necessari mantenir aquesta relació i poder donar a conèixer les oportunitats que les nostres ciutats ofereixen a Xina. Estem parlant, estan allí justament, es va publicar les dades de que s'havia convertit en el primer proveïdor d'Espanya, superant ja Alemanya, que havia sigut sempre el nostre proveïdor principal de maquinària, de tecnologia, de matèries primeres, de tots els productes. El primer és Xina. Aquesta relació a nivell mundial va incrementant-se, perquè veus allí el potencial que n'hi ha i tot el que estan fent, però també l'oportunitat que suposa. Per exemple, tenim la sort, i jo tenia la sort, una volta que els alcaldes em diuen, és que t'agrada molt presumir de la teua ciutat. Dic, bueno, pues, també perquè tenim motius, perquè si pots presumir és perquè tens alguna cosa que dir, no? Però clar, arribar allí i dir, mira, és que l'única ciutat de tota Espanya o l'única universitat de tota Espanya que té un campus en titulacions oficials és la Universitat Politécnica de València, i gent del campus d'Alcoi van a poder participar en aquest campus i donar formació, però també donar a conèixer les titulacions que tenim en el campus d'Alcoi. I per tant és una oportunitat també per a que vinguin alumnes de Xina a formar-se, i a estudiar i a fer els seus projectes d'investigació i també a desenvolupar els seus projectes empresarials i els seus projectes d'innovació i també, per què no, que es queden a desenvolupar els seus projectes de vida, per tant, és una oportunitat de connexió directa entre Alcoi i ciutats o el país de Xina. Però és que a més, com dic, tenim molt que aprendre, no? d'aquest procés de transformació, perquè jo recorde, jo és cert que anava en una visió molt distinta a la que m'he trobat de Xina, no? Aquesta visió de ciutats ingovernables, de ciutats contaminades, i el procés de transformació de Xina en els últims 15 anys ha sigut increïble, no? També una capacitat econòmica que tenen importantíssima, no? Però avui en dia són ciutats sostenibles, són ciutats on la gent es desplaça majoritàriament en bici, són ciutats descontaminades, són ciutats amb una capacitat tecnològica de transformació extraordinària, no? Jo crec que sempre, jo crec que és obligació d'un alcalde conèixer les experiències que estan fent-se en la resta del món i aprendre, i sempre aprendre. Uno té que anar sempre en els ulls ben oberts i en la ment oberta per a poder pues, aprendre allò que estan fent bé e intentar en l'escala i en la mesura del possible pues, aplicar-ho a la teva ciutat.
1: Bueno, sentir-lo parlar a Antoni Francesc sobre en aquesta il·lusió, en aquesta emoció, sembla impossible pensar que, es, entre cometes, es jubila de la política quan deixa l'alcaldia. Es veu desconnectat totalment de la política institucional?
0: Bueno, jo tindré que fer el meu procés, no? Perquè aquesta desconnexió que he de fer, evidentment, de la política local és obligada, no? Perquè ja no tindré responsabilitats, però com dia no, jo reconec, no va ser fàcil per a mi. I els meus companys van tindre que tindre també algo de paciència, perquè passar de 16 anys en els que com dia estàs 365 dies, 24 hores al dia pensant, preocupant-te, pendent del que passa en la teua ciutat, això d'un dia per l'altre, entregant la vara de mando no entregues aquestes preocupacions ni aquesta forma, no, de viure que t'ha acompanyat durant tants anys. Per tant, jo el que sí puc dir és que quan uno s'alca del coi, és al cal del coi sempre. Això què vol dir? Que vaig estar sempre pendent, preocupat, ajudant i treballant des d'on siga i com puga per la meva ciutat.
1: Pues li desitgem lo millor. Toni Francesc, alcalde d'Alcoi, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Coquetes Alcoi. Disfruta de nuestra receta tradicional todos los días con gran variedad en coquetes, dulces y saladas. Ideales para desayunar, comer, merendar o cenar. Puedes celebrar tus eventos especiales con nosotros. Contáctanos y síguenos en redes. Estamos en calle Jaume Roig 7, Zona Norte. Coquetes Alcoi, el lugar donde siempre apetece volver.
3: Ahora también coquetes y aperitivos sin gluten.

Recordem, 96 652 62 76 és l'ocasió ara de participar avui en aquesta edició més curta de l'habitual, però estem així en directe per rebre aquestes peticions.

0: Fina, com sempre, el pregunte. Avui estem en distància, però m'imagino com si estigués així, que estàs ahí preparada amb les teves cartes, no?
1: Sí, sí, preparadíssima, dispuesta. Lo que pasa que por el horario quizá los hemos cogido los oyentes un poco a contrapelo. Porque siempre entramos más pronto, sobre la 1:15 y así. Pero bueno, claro, la programación de hoy mandaba. Y entramos un poquito más tarde, pero yo aquí estoy dispuesta como todos los lunes.
0: Així és. La programació avui ha canviat una mica respecte al que és habitual, perquè ens hem d'ajustar també al que és l'actualitat, però així estem. Estem també intentant que aquest fil tècnic siga l'adient per a rebre les cridades dels nostres oients en aquesta secció de les cartes del tarot amb Fina, que amb la tornada, amb l'estrena, millor dit, de la temporada de nou estem així, com esmentaves, Fina, normalment entrem allà a la 1:07, 1:08, després de l'informatiu, però avui teníem eixa actualitat de les festes d'Ibi. Anem a veure 96 652 62 76. Fina, que crec que tenim una cridada.

0: El clau ahir és Adrilladó, perquè és el que més visió té, i va estar fluixet fins a última hora, que ja vas veure que estava un poc més fora de dir, ostres, va, anem així, no hi ha tant planificació de buscar, sinó ja arriesgar, i el passe del gol en profunditat a Guille és d'Adri, i a partir de pues, ja el vas veure més sol. L'eixida de Mece Reyes pues, també va donar un poc més de mordiente. Javi Soler pues, també venia d'estar tota la pretemporada sense jugar,
1: bueno, sí,
0: per la lesió.
1: Tuvo una sobrecarga.
0: I tal,
1: sí.
0: I per tant pues, jo crec que ahir també aquestes coses després com a central jo el vaig veure estar més segur en aquesta línia de 4. Tot això, Fran, té que donar-se compte poquet a poquet i pues, anar ajustant a l'equip. Ara igual anem a Castelló i ens vam clavar 4 gols l'any passat i vas posar una línia de 5, pues posa-la, però jo crec que en el Collao no.
1: Claro, el Collao hay que, no sé, es otro concepto. Hombre, yo viendo lo que, sabiendo cómo es el campo del Castellón B, que es un campo polideportivo total, vi a los dos animales estos que tenemos ahí arriba, que es el Peñafort y el Naranjo, y cuidado que pueden, no de para el principio a lo mejor, pero sí que puede dar una solución en caso de que el partido esté atascado, ¿no? Por ejemplo, por eso ahí lo de esto te quería preguntar, ¿qué tal los nuevos? Tanto Mecerrey, estos dos, Ibi, Alex...
0: Claro, realmente en el 11 inicial estaban Ibi y Alex, Ibi yo el vaig veure un central molt segur, molt firme, com ja l'havia vist en pretemporada, em va agradar. Sí que va tenir aquesta targeta, que això un poc el va penalitzar, sí. Igual que a Raül, que també van ser targeta, bueno, l'àrbit, això no el citem massa, perquè
1: va,
0: no val la pena, no val la pena. I per altra part, Àlex Sánchez va ser dels millors en pretemporada i el pobre no el van veure ahir. Però és el de sempre, és que no el veus a ell ni veus a Cristiano Ronaldo. O sigui, si hi ha un tio sol en la delantera, barallant-se en dos centrals i que li arriben tres balons, pues, és molt difícil veure, no? A un jugador. I va ser una llàstima perquè este jugador pues, havia donat una molt bona imatge en pretemporada, però pràcticament no va tocar el balón.
1: Nos quejamos del árbitro. A ver, el sábado teníamos un poquito de recelo un poco por todo lo que había pasado con Rubén. Yo creo que estábamos un poquito, yo por lo menos un poquito con ganas de dar caña y a eso. Pero es verdad que si el Alcoyano hubiera marcado las tres o cuatro ocasiones clarísimas del árbitro ni nos hubiéramos acordado, pero no quita a decir tres errores gravísimos que tuvo.
0: Sí.
1: Ya no de... ya no porque seamos del Alcoyano, sino porque el fuera de juego, cuando se ven las imágenes que lo enseñan, es una hay 2 metros claramente que no es fuera de juego. Eso en el gol de la primera parte, que pasó un poco como desapercibido. La segunda, muy grave para mí, y que posiblemente las otras dos son muy graves también, pero en el minuto 40 el Alcoyano tiene una ocasión clarísima, el portero se pega una parada de locos y se hace daño en la espalda al sacar la pelota prácticamente de la escuadra, ¿vale? Pues se queda el juego parado. Cuando ya parece que el portero va a reaccionar y a levantarse, hay un incidente, hay un desmayo en la zona del lateral. Mientras van las asistencias, los médicos de los dos equipos y todo esto, pasan 7 minutos. Siete minutos, porque el crono lo teníamos ahí y lo teníamos delante. Cuando se reanuda el partido, o sea, 7 minutos a juego parado de por sí, aún no había el cartelón. Cuando se reanuda el partido, da 5 minutos, no enseñan cartelón, y dan 5 minutos. Claro, todavía faltaban los dos mínimo por el parón que había habido, más uno o dos... O ninguno de la primera parte. Por tanto, ahí se quedó un tiempo sin jugar por error arbitral total. Y la segunda, más grave y más clara todavía, la falta que recibe Chinchilla cara a puerta. El defensa le hace la falta, iba solo cara a puerta, no había ningún defensor detrás, por tanto tenía que haber sido roja directa. Pero no le sacó roja, le sacó amarilla. Yo creo que ese sí que es. Y yo, por lo que tengo entendido, el informador puso la nota que tuvo que poner. Ya está.
0: Sí, bueno, era debután.
1: Nos ceñimos en el árbitro, sí, pero era un poquito especial la cosa.
0: Pero es que lo que diem també, bueno, vine a anar al Collao en el seu primer partit en segona federació. Buf, és com debut en primera divisió i vaig al Bernabéu. Ostres, primer, pues, un, no sé, en tot el respecte, un Racing de Saltadera a la vez, i vas pillar en pràctica i poquet a poquet, pues, ja vas fer. Però,
1: exacte, no,
0: exacte. I per tant, jo crec que ahí... Però ho diem, és que ho hem comentat mil voltes, és que l'arbitratge a nivell nacional s'ho tenen que mirar, o sea, que és que independentment de les categories, que no pot ser que la màxima categoria tinga un representant de futbol àrbit mundialista i que només un acudisca al Mundial quan d'altres països en van 3, 4, a Itàlia, a Inglaterra, a Alemanya, a Espanya hauria de tenir 2, 3, i després el que diem sempre, que només va pitar el Brasil a Haití, que no pot ser que la representació d'Espanya hagi sigut eixa, i després el que li van fer a Rubén, que és que això
1: ja no està, es cansarem de dir-ho, o sea,
0: de repent dir-li no seguixes, a veure si estic fent-ho bé, perquè, claro, perquè si en el meu treball estic fent bé les coses en tiren al carrer, és que no s'entén.
1: Por eso te digo que al final un poco nos cegamos un poco, pero también nos lo puso fácil el árbitro. A lo que vamos del partido, aparte de eso, se empieza igual que el primer partido del año pasado. Es decir, 2-2 contra el Mestalla, ahora 1-1 contra el Cieza. La semana siguiente tampoco ganó el Alcoyano, esperemos que esta ya lo haga. Pero en líneas generales, Paco, ¿con qué te quedas?
0: Sí, estaba mirando ahora lo que es el club, la primera jornada, y lo comentaba, en un empacho, victoria por un gol, o sea que igualdad máxima. O 2-1, o 1-0, o empat a 1. Per tant, jo crec que és el que ja diem prèviament, que no va ser un grup... Ostres, el Cieza, ah, que guai, el Cieza és un xollet. Pues ja, hombre, que no, té jugadors bons. Bueno, el gol que marca, que sí que és veritat que no li tira ningú damunt, però clavar el baló ahí en l'esquadra, això no ho fan tots. Va fer el Domi, este, o Pitu, sí, que mos va tornar loco. Vull dir, que va demostrar que és un molt bon equip. I després, per suport, pues, en Badges, pues, l'Ucam, que va perdre, i és un dels bons, l'Atleti Balears, que se suposa que és un dels bons, va perdre, sí, també.
1: Por cierto, y bueno, lo he dicho antes, ¿no? Pero sí, es una pena... Rubén Català salió pobre. Después y Zan no jugó.
0: Imagina't. Quan així estarien els dos titulars segur. Pues això, que qualsevol cosa va passar, és un grup complicat, que ja ho diem, i hem d'estar posat a temps. Jo crec que, vale, un punt no és el que volem, però ja que guanyàs-lo, no van a ser fàcils. I ojalà, ja ho deia també Rafa, pues la mitja anglesa al revés, ara traiem el punt, hem de traure els tres punts en castelló i no cometre els mateixos errors que van cometre l'any passat en aquest camp.
1: Claro, la cifra durant el partit se diu 2.000 abonados, estava veient en la web, sí, ara marca 2007, però la cifra del partit 2.368, claro,
0: espectador, imagina,
1: en un día donde todavía faltaba mucha, sí, gente en el Collao, porque estamos todavía en verano.
0: El Rayo Vallecano van a anar a Borrelo a Leganés, 4.000 personas,
1: imagínate,
0: en primera división, imagina, y nosotros 2.000 y pico, o sea que és una xifra fantàstica per començar, també molt ben estudiat per part del fet de presentar a tots els jugadors de l'escola, totes aquestes coses, pues, bueno, és el que diem des de sempre, que no costen diners, i és pensar les coses i fer-les bé. Això fa que l'abuelo, el cosí, el germà, i ara este primer partit, vale, se'n van un poc en la mala sour, però ostres, quin ambient més xulo, no? Vale, no han guanyat, però ostres, pues me ho ha passat bé, tal. Pues igual la setmana, d'ací 2 setmanes torna a pujar, a veure. Sí, totes aquestes coses fan moltíssim. Y es que eso no costa ningún euro.
1: Claro. Por cierto, mañana vamos a hablar también del Marketplace del Alcoyano.
0: Ostras, importantísimo.
1: Esa nueva iniciativa creada para las empresas, para el usuario y para intentar que ganen todos apoyando al Deportivo Alcoyano. Estará Miguel Ángel Llorens y Mireia aquí con nosotros explicándolo todo, porque vamos a hacer una sección semanal.
0: Ah,
1: para
0: qué guay.
1: Hablar para sí, para.
0: Ah, pues
1: para
0: ir está fantástico, porque siempre son iniciativas nuevas, interesantes, i que ja que arribar al públic perquè les coneguen bé i que millor a través de ser deportivos i de Ismael Mayor, Miguel Ángel i Mireia Martí, que guai,
1: sí,
0: m'alegre.
1: Miran pasando, pues, empreses que ja estan col·laborando i demás. Bueno,
0: bueno,
1: Paco,
0: una secció molt interessant.
1: I veremos el que passa el domingo.
0: Molt bé, estem pendents.
1: Perdona, el domingo no,
0: el sábado.
1: No, sábado,
0: sábado,
1: sábado,
0: sábado,
1: a las 7 de la tarde.
0: Vale, vale. Dissabte, sí, a les 6 estarem ja per ací, 6 menos 4 començarem, Marcos i jo sí en l'estudi i tu en Castelló.
1: I ja hi y autobús organizándose para que vaya la gente a Castellón. Gracias, Paco.
0: Vale, vaya muy bien.
1: Tres y 52 de la opinión de Paco, la opinión de nuestro otro colaborador, Rafa Carbone. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado de volver a hablar contigo, y antes de entrar en el partido voy a empezar con lo mismo que he empezado con Paco, la cifra de 2.368 aficionados el sábado en el Collao para ser el primer partido de Liga. Yo creo que es un dato a tener en cuenta la primera jornada, ¿eh?
2: Sí, esa ilusión de las primeras jornadas, esa ilusión también que yo recorde en las primeras cifras de las primeras jornadas de la temporada pasada, ¿no? Y se cambie de chip, y se cambie de propiedad, y se alcoyanisme renovado, ¿no? Y esas sensaciones ahí de ilusión y tal. Y también recordémonos que al llarg de la temporada pasada van a comenzar todos de molta ilusión, ¿no? Pero que van a haber momentos ahí de resultados, que la gente esperaba victorias y después se empataba, no sé qué, pero al final la cosa va a acabar bé, ¿eh? O sea, que en una temporada ya moment per a tots, Isma, per això que tot el món, evidentment, i se 2.300 i pico persones que tenien una il·lusió increïble de començar la temporada, d'esperar que l'Alcoyano funcioni una miqueta millor que la temporada passada, pues claro, al final se n'anem un poc ahí en la sensació de dir, que llàstima, no tenim els tres punts, però és que això és molt llarg, ¿eh? I jo crec que ahí l'ambient, si són capaços de mantindre la majoria d'aquest ambient, o per no dir quasi tot, al llarg de temporada... Ostres, jo parlava amb algun membre del cos tècnic i dient, buah, és que m'he sentit veure a tots els nanos ahí de l'escola, veure les famílies, veure la gent ahí que, no ho sé, jo crec que hi havia un ambient especial, també en número, també en qualitat, i jo vull pensar que encara hi ha gent a incorporar-se, no? I sa gent que està apurant ahí els últims dies de bon temps i tal, i bueno, mirem ahí la part positiva perquè al final... que hi ha bon ambient i que hi ha molt de públic, segur, segur, segur, no només que els futbolistes ho agraeixen, sinó que al final ajudaran a que això funcione millor.
1: Totalmente. A partido, empezamos como el año pasado, empatando en la primera jornada. ¿Qué te pareció el encuentro, las sensaciones?
2: Al final... és de veres que has jugat alguns partits amistosos, però el cos tècnic i l'entrenador dels partits amistosos són superimportants perquè vas veient els nous fitxatges. Jo sempre dic que hi ha dos tipus de jugadors. És que entrenen espectacular i després competixen i dius, per lo que siga, per la pressió, per tal, no acaben de funcionar com en els entrenaments. I després hi ha xavals que entrenen regulint, però després són unes màquines, no? Són ahí unes bèsties competitives que en els partits, buah, els partits ahí demostren... Pues bueno, jo crec que encara que hagués jugat partits amistosos i contra equips de superior categoria, al final la Lliga, tot el món sap que són els partits, de veritat, on el jugues tu els quartos és en el partit de Lliga. Jo crec que un puntet ahí d'ansietat, un puntet d'excessiva responsabilitat, un puntet, si vols, de nerviosisme, els debutants i això existeix, eh? Encara no han jugat contra... O sigui, aquestes 2.300 persones en els partits amistosos no estaven. Vull dir que aquest puntet de primer partit de Lliga a tot el món ens agrada començar. I a tot el món ens agrada veure la classificació a priori i dir, buah, contra el Cieza, que acaben de pujar i tal, bueno, guanyen fàcil, no? Però és que la realitat moltes voltes és diferent, no? O sigui que jo vaig veure un partit futbolísticament per a ser el primer de la temporada i intensament des del punt de vista de preparació física i tal, jo vaig veure un partit molt correcte, no? De veres que tàcticament tot el món ho va veure, no? Acabes jugant un poc des del punt de vista tàctic, des del punt de vista de l'estil de joc, des del punt de vista de la situació de jugadors en el camp, en això està centrat, les persones per fora, que intentes que pugen i tal, i després el míster fa passos endavant fent canvis més ofensius i en la segona part, pues pareix que la gent té sensació de que ha canviat la pel·lícula un poquet, però no vos oblideu que abans del descans el Deportivo com a mínim en té dos claríssimes, sí. Que tu te'n vas al descans en 2-1 i ara no estem recordant-nos que si eren tres centrals o eren dos, no? Yeah. Vull dir que aquests detalls ahí de la qüestió tàctica, claro, que podem comentar i en este programa és un bon moment per a comentar aquestes coses, no? Okay. Però jo de veres vaig veure un partit per a ser el primer com prou típic de jornada 1 de la temporada.
1: Rafa, lo que yo creo que hay que a mejorar en muchas cosas, evidentemente, pero una de ellas creo que tiene que ser con el equipo que hay, que Loren no sea el jugador más ofensivo, el que también esté defendiendo, la referencia ofensiva, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que hacer que tiene que eso que cambiar.
2: Sí, sí, sí, jo estic d'acord, per això el míster després, quan va fer canvis més ofensius, el partit es va trencar ja un poquet i van haver més espais. Van haver més ocasions de l'Alcoyano, però alerta, també van haver més ocasions del rival. Eh? Uh-huh. Per això jo crec que dos o tres coses que diguem més a destacar seria la que tu comentes, que no només sigui la nostra banda dreta, la de Loren, la que apostem la majoria de les nostres jugades, evidentment per estar equilibrat la banda esquerra també ha de col·laborar i també ha d'incidir ofensivament d'una manera tan potent com la dreta. Jo crec que defensivament a tot ens haguera agradat no concedir tantes ocasions. És de veres que ens van fer el gol de la manera més impensada, no? Recordeu i ser xutats de fora de l'àrea i que va ser un golàs, no? Però sí que és de veres que, per a ser justos, el Ciezan va tindre algunes també molt clares, no? O sigui, que jo crec que defensivament estem acostumats a veure un Deportivo més potent, més consolidat, més tranquil, que no concedís tant, i per a ser el primer partit de Lliga, segur que està ahí apuntat en la llibreta del míster, fortalesa defensiva. I després, és de veres que vam generar més ocasions que molts dels partits de l'any passat, però ens va faltar encert, no? I s'encerta ahí de l'última mà del porter del Cieza casi a final del partit, i sobretot dos o tres en la primera part, que eren més fàcilment gol que no gol, no? Tu te'n vas ahí per davant al descans i jo crec que el partit haguera canviat totalment.
1: I 30 segundos, el próximo sábado a las 7 contra el Castellón, que venimos escaldados de allí el año pasado, no tiene nada que ver, pero ¿qué piensas que puede cambiar en este segundo partido antes de jugar dos en casa otra vez?
2: Sí, pues mira, esa goleada de l'any passat mos pot vindre bé, mos pot vindre bé per a dir, senyores, recordeu que el Castelló era d'un equip que al final va acabar en llocs de descens, però vam anar allí pensant que seria més fàcil de lo que realment era, i jo crec que aquesta experiència de l'any passat mos pot vindre molt bé per a plantar les orelles, i jo estic convençut que aquesta espineta que se'ns ha quedat un poquet perquè tot el món volia brindar la victòria a l'Alcoyano, crec que aquesta espineta vindrà bé de traure'ns-la, perquè si guanyem en Castelló ja tens 4 punts en 2 jornades i hauràs fet bo el puntet este de l'empat de la primera jornada contra el Cieza.
1: Pues bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando durante la semana. Rafa Carbonell, gracias por estar en Ser Deportivos.
2: Gracias, una abrazada a todos.
1: Pues así vamos a terminar mañana más Ser Deportivos, como decíamos con Paco, con un espacio nuevo del Deportivo del Collano y del Marketplace. Tendremos una rueda de prensa donde van a presentar mañana un campeonato de España de skate. Y tenemos también muchas cosas que estamos preparando para Ser Deportivos de mañana. Que tengáis una muy buena tarde. Hasta mañana.